0: deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Dalmau Motor, grup Nayox.
1: Cada producte té una història. La de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició. Tria identitat. Tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Aquest setembre Volkswagen arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb moltes novetats. Descobreix el nou ID Polo amb un preu espectacular i tota la gamma ID 100% elèctrica de Volkswagen. I si busques més opcions, també podràs conèixer les novetats híbrides. No t'ho expliquem. Vine a veure-les. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
3: Dalmau Motor, grup Nayox.
4: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
5: Què fue de Andrés Villarosa?
6: Ho hem de dir, Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
4: Ens vindrà a veure l'Oriol Genís amb motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
7: Tinc una bèstia dintre meu.
4: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
8: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
9: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Què era això? Què era això?
8: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no

0: a vivir, que son dos días.
1: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos
2: el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
3: y hasta de escuchar la radio.
2: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
4: Buenos días,
1: soy Carlos Francino.
2: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
5: Colabora Renfe.
6: La SER. El sonido de la vida.
7: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
8: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
9: Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay, pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
5: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat a alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
20: Estàs posant a tots al límit.
21: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
22: Renault. Amb Renault Capture Ecogé al GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
23: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
24: Estàs feta d'aigua, quasi tomes capes.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
25: Bon dia, diumenge 20 de setembre, últim diumenge d'estiu. Núria Serau, bon dia.
26: Hola, molt bon dia. La jornada que tenim per davant aquest últim diumenge d'estiu ve marcada per tranquil·litat. El sol serà el clar protagonista i les temperatures s'aniran enfilant i avui es podran superar els 30 graus. Màximes que es mouran entre els 28 i 32 graus i demà seguiran pujant i de fet demà dilluns podríem arribar fins i tot fins als 35. Avui al cel parlarem d'una jornada tranquil·la amb sol a tot estirar. Tindrem algun núvol de tipus alt que anirà passejant-se, però en general molta tranquil·litat, així que el temps acompanya per fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir. Les temperatures ara mateix van des dels 11 graus a Girona, 14 a Lleida, 19 a Tarragona i 22 a Barcelona.
25: Repassem ara l'actualitat informativa. Carles Puigdemont assegura que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. En una entrevista publicada avui al diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que fa temps que pensa en l'estratègia a seguir i que l'executarà sempre que els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Feia més d'un any que el líder de Junts no concedia una entrevista.
27: I tried to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But I know
25: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en l'inici del nou curs polític. El president socialista participarà aquest migdia a la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, mentre que el líder dels populars ha escollit Badalona per celebrar-hi un acte amb Xavier García Albiol. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. L'informe final apunta 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i també a la ciutadania. L'informe intern d'Esquerra apunta Sergi Sabrià i Marc Colomer, exvicesecretaris de comunicació del partit, com a responsables dels cartells. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat 48 hores a l'empresa encarregada de les traduccions al Tribunal Superior de Justícia perquè s'expliqui per què no va poder garantir que el judici de Roger Espanyol es fes en català.
0: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
25: Tot plegat arran de la sessió de dijous del judici en què dues intèrprets del català al castellà tenien moltíssimes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la de Nova York. És el principal anunci que ha fet l'alcalde de la capital catalana des de Nova York, on està de viatge oficial per assistir a la trobada internacional Urban 20.
1: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
25: Publicitat i tornem.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
18: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
20: Estàs posant a tots al límit.
28: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
6: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
25: Tres minuts i seran les 9 del matí. Torna a revifar el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat després de l'anunci del govern espanyol per invertir en la infraestructura. Més de 200 entitats es manifestaran aquest migdia a Barcelona per protestar contra el projecte. Sota el lema Ni ara ni mai, els organitzadors han fet una crida a participar-hi, Ferran Dalmau.
29: Entitats socials i ambientals i sindicats sortiran des de la Cruïlla, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó, fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 12 del migdia. En total s'han organitzat més d'una desena de columnes per arribar-hi a peu, amb metro, amb tren o fins i tot amb tractor. Els organitzadors asseguren que el moment de la protesta és clau perquè arriba després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda aquesta setmana al primer pas per fer realitat el projecte d'ampliació del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Aena fins al 2031 que inclou destinar més de 1.700 milions a l'aeroport de Barcelona.
25: En aquest context, davant el rècord de turistes que cada any arriben a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona reclamen poder gestionar aquest fenomen. La principal proposta és desestacionalitzar-lo. Soledad Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
30: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió. El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i evidentment doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
25: En educació, la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya, on els mestres havien de decidir com es manifestaran aquest inici de curs, ha acabat amb poques concrecions. Per ara no han decidit quin serà el calendari de mobilitzacions. Cinta Díaz n'és la portaveu.
8: Aquest inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
25: I dels esports, el Barça ha dormit a 6 punts del Real Madrid, que s'enfronta aquesta tarda a l'Atlètic en el derbi madrileny. Els de Hansi Flick han tancat un inici de la Lliga perfecte. Abans de l'aturada de seleccions sumen 21 dels 21 punts possibles.
9: Pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui.
25: És la narració de l'últim gol del Barça en el partit d'ahir contra el Sevilla, gol de Rafinha que va capgirar el marcador amb un hat-trick. En bàsquet, a les 7 del vespre, a 6 a Joventut Barça, en la Supercopa Endesa, a l'Olímpic de Badalona. I avui acabarem amb música. Quan...

0: A la cadena SER y SER Cataluña.
1: Tengo acto del líder del Partido Popular en Badalona junto al alcalde de la ciudad, junto a Xavier García Albiol, que ha mostrado una postura antimigratoria muy clara en los últimos años. Discurso de Feijóo centrado en la crisis migratoria de Ceuta, insiste en el término invasión y vuelve a acusar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de abandonar a los ceutíes. Siguiendo su discurso ha estado Adriana Jordán. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El líder del PP incide en ese discurso más duro contra la inmigración, la vincula a la inseguridad. Núñez Feijóo en Badalona ha defendido que es más fácil entrar en España de forma irregular que regular. Por eso promete ser más exigente con los migrantes.
3: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
2: Feijóo también se ha conjurado contra la multireincidencia o contra la ocupación que liga con los migrantes.
1: Y en Cataluña también está Pedro Sánchez desde Gavà junto al presidente Illa participando en la fiesta de la Rosa. Antes que el presidente del gobierno ha hablado Illa comparando a Feijóo con Abascal, con el líder de la ultraderecha de Vox. El presidente del gobierno está a punto de empezar su discurso en Gavà. Sigue nuestra compañera Laura Pons. Adelante.
4: Sí, empieza ahora mismo, de hecho, el presidente Pedro Sánchez, que se apoya en Salvador Illa en su puntal para reivindicar el socialismo, sinónimo, dice el presidente de la Generalitat, de libertad, de igualdad, de fraternidad y de sentido comunitario. Es la receta, los ingredientes del PSC ante el odio y los tiempos de incertidumbre. Lo escuchamos.
5: Buenas tardes, Gavà. Muchísimas gracias, Gemma, alcaldesa, por ofrecernos esta imagen de esta pineda maravillosa de Gavà.
4: Son las palabras del presidente Sánchez aquí en directo en esta Fira de la Rosa, la fuerza del nuestro futuro, la fuerza de nuestro futuro, o Feijóo y Abascal o Sánchez. Esta es la cuestión, decía Salvador Illa en este acto hoy aquí en Gavà, que se convierte en el pistoletazo de salida de un curso político marcado por el calendario electoral, en que los socialistas han criticado a los populares por seguir los pasos de Abascal, que vino el viernes aquí en Barcelona, en la capital catalana, a buscar votos, dicen, y hoy hace lo mismo. También Feijóo, socialistas auguran que van a perder por estar emulando lo que está haciendo la extrema derecha.
1: Y de la crónica internacional, Moscú asegura que el ataque de Ucrania, lanzando más de 1.600 drones contra distintas zonas de Rusia, es el mayor desde que comenzara la guerra. Sera Fernández.
6: Así lo ha confirmado Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, que ha acusado a Ucrania de intentar boicotear las elecciones parlamentarias rusas con el lanzamiento de 1.600 drones. Según Sobyanin, las defensas rusas han podido interceptar la mayoría de los drones, 450 se dirigían a Moscú y algunos de ellos alcanzaron una importante refinería de petróleo que ha resultado dañada. En las últimas horas, la ofensiva ucraniana sobre Moscú ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos.
1: Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. En menos de una hora comienza la jornada de domingo en la Liga, con el choque entre Getafe y Málaga en el Coliseum. Y a partir de las 4 y cuarto echará a rodar el balón en el Metropolitano, con el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con el reencuentro entre Simeone y Mourinho.
8: La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
9: Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados.
7: Y en motos, Gran Premio de Austria con victoria hace unos minutos de Izan Guevara en Moto2, y recordamos que a las 2 de la tarde comienza la carrera de MotoGP con Jorge Martín desde la pole y Mar Márquez segundo.
1: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER, más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
0: A la cadena SER y SER Cataluña, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Carons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: Ara farà un any. Sí, jo crec que pels vols del setembre de l'any passat, després de veure Compto cada passa meva sobre la terra, de Lluïsa Cunillet, en direcció de Xavier Albertí, el nostre crític teatral Oriol Puigtauler va dir aquí:
12: ho hem de dir ja, Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
10: Pam. Oriol Puigdauler, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, bon diumenge.
10: Segueixes pensant el mateix?
11: Home, i tant, cada dia més, cada dia més.
10: Bon dia, Oriol Genís.
12: Hola, bon dia.
10: Com dus els elogis als teus meravellosos 76 anys?
12: Bueno, sí. intentant no pujar-me excessivament de la parra, però pensar que també està bé que t'ho diguin aquestes coses, perquè sempre reconèixer la feina d'una, a tothom li agrada, no que li reconeguin, i aquesta és una cosa doncs, que agraeixes i que també et dona aquestes ales de seguir fent coses una mica, no? Et dona aquests ànims, et tira la gasolina al dipòsit, no?, per poder també tirar endavant.
10: Te l'han reconegut tard, però, la feina, creus?
12: A veure, no sé, no és que me l'hagin reconegut, és que ha passat això, no? O sigui, ha arribat un moment que ha començat a passar aquesta cosa, no? I jo crec que, bueno, que va una mica d'acord també amb la meva trajectòria. He tingut jo una trajectòria una mica desigual, com el Guadiana, no?, que apareix i desapareix, no? I llavors anava fent meandros i coses que deia, i ja, pum, m'ha tornat a sortir. I ara, de cop i volta, bueno, he tingut una bona ratxa de fer coses, he pogut aprofitar, he pogut, diguem-ne, tenir projectes interessants per fer. M'han ofert coses i jo també he procurat fer coses que m'interessava fer i, per tant, d'alguna manera, tot ha ajudat a que ara passés això que està passant, no?
10: Sí, que la Beckett, per exemple, això és inèdit, no?, dediqui un cicle a un actor.
13: Exacte.
10: En actiu, a més a més.
13: La Sala Beckett, la casa de la dramatúrgia catalana contemporània, que havia dedicat i ha dedicat cicles des del Pepito Benet i Jornet, el Sinisterra, la Lluïsa Cuniller... Enguany, aquesta temporada, per primer cop a la història, dedica un cicle a un actor que és l'Oriol Genís i que, de fet, ha inaugurat la temporada aquesta setmana amb un espectacle d'Oriol Genís.
12: Sí.
10: Per cert, que és un homenatge en el que et fan pencar, eh? És curiós, home, això, l'homenatge. No està allà tirat a la butaca i veiem passar.
12: No. És que et vagin dient coses, que et vagis plorant.
10: Ni tirant-te floretes, exacte. No. Aquesta és subida, Oriol Genís.
13: I a més són espectacles on treballes molt, eh? On te'n fas un far.
12: No faig res allà, si escolta, ho fa tot el Villarrosa i no fes res. No, això és el bo de tot. I la tia deia, no és que estigui assegut amb el butac i em diguin coses maques, no, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cancel·lada i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
10: director
12: fer...
10: Director de la sala?
12: Sí, director de la sala Beckett, i li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra, i li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Tomàs Mann, amb una versió amb el Mia Parcerissa, que és un director jove amb el qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini, i aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament, i al cap d'uns dies em truca i em diu, mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
10: A canvi,
12: et proposo fer el cicle.
10: Seràs el protagonista.
12: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat, així, sense paraules, sense d'això. Però, bueno, al final, les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent, i jo crec que és una gran idea, això de trobar, d'obrir aquest canal, jo crec que serà una cosa que continuarà.
10: Exacte.
12: Jo no m'ho he dit, però penso que continuarà.
13: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs.
12: Sí, clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà i que aquí ens entronca amb la dramatúrgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, no? Evidentment.
10: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
13: Bé,
10: la de la Cuniller, que citàvem abans, no?
13: El Cada passa meva sobre la terra, monòleg escrit per la Lluïsa Cuniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Es veurem Verbagàlia, aquest muntatge...
10: En van parlar aquí, en el seu moment,
13: que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Verbagàlia, dirigits per l'Albert Arribas. Després veurem d'un muntatge que, per mi molt mític, que es va veure a la Beckett de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
10: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill suïcida? Allò tremendo.
13: Tremendo. Allò s'havia vist a la Beckett de Gràcia, al Brossa, a l'Acadèmia.
12: A l'Acadèmia. I al Brossa l'Acadèmia, sí, ja està.
13: I després... Jo sé que hi haurà un grec. Hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit encara.
10: Però això s'ha anunciat o no?
13: No, però...
12: Hi ha un broche d'oro. Oh, ah, bueno, el Broche d'Oro.
13: Una cirereta del pastís.
12: És una cirereta. No,
13: ara t'ha sortit una
12: millor,
13: mica...
12: Està millor.
13: No, una cirereta. T'ha sortit Andrés Villarosa.
12: Broche d'Oro, això. No, no, ha sortit... És el
13: bueno, què ens pots dir, home? Què consistirà?
12: Sí, sí, sí.
13: Exclusiva, exclusiva.
12: És un treball amb la Júlia Genís, amb la meva filla.
14: Una tal Júlia Genís.
12: Una tal Júlia Genís, no? Que llavors... emparentem, diguem-ho així, tanquem el cicle, comença el cicle amb el Rosic amb el Villarosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
13: Però què fareu aquí, pare i filla?
12: Aleshores, el que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no... Que
13: no, no ho direm. Ningú,
12: no, que no, ningú,
13: Toni Casares tenca el transistor. Sí.
12: Vale, ara baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Corbyl, que ens interessa, són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això, a veure quin dia podem fer això. I, bueno, aquesta vegada... sembla que ho farem, no?
13: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta, eh?
12: I
13: ara
12: no,
13: ha tornat al llibre.
12: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al lliure i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
13: Com que té poca feina el Marc Rosic, oi? Fa poques coses.
12: No, em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
13: Ah? Però jo vull dir una cosa.
14: Endavant. No.
13: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, però que... el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
12: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora, però som tan moderns que fem aquestes coses.
13: Molt moderns.
12: Tu et poses d'espectadora i et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm, ostres, per favor, però que no saps que s'ha de tancar el mòbil, noia. Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb la... Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ell i feia un monòleg i deia, és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada de tot això. Feia un monòleg i, clar, no era fàcil això, però en aquell moment era trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme de l'escena. Bueno, allà va ser una cosa...
13: I devia tenir la Júlia 18 anys, així, o no
12: sí,
13: sé.
12: Sí, estava a l'institut, estava a l'institut.
13: Tornarem a parlar d'aquesta relació paterno-filial.
14: Tantes coses a dir.
13: Sí, sí. És que hem de parlar de moltes coses, bueno, Però bé, vindrà o no vindrà l'Andrés Villarosa, Oriol?
12: Ai, senyor.
13: Vindrà o no vindrà?
12: No em treguis aquest tema perquè és que ja li diem, amb el Rosic ho diem, acabarem malalts darrere d'aquest home. Aquest home és una cosa que ens fa tronar i ploure.
13: Cantant melòdic del Parroquí i les Americanes Llampants.
15: Aprenderse una cosa de memòria, eso no es ser artista, es ser esclavo. Obedecer a directores, agentes, coreógrafos, esto es pasto de funcionarios. Ensayar día sí y día también, eso es sopa boba de tontos. Hacer cada día función, no. El arte es efímero y se da cuando se da y cuando se quiere.
16: Y no sabrán decirme ustedes qué fue de Andrés Villarosa.
12: ¿Qué fue?

0: que fue. Se sigue cosiendo sus trajes. Si aún va forrado en la me.
1: No sé, no sé.
2: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarosa si es presenta. Si es presenta a la sala.
3: Exacte. Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava perruquí. Això és veritat?
4: Sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor.
2: Ja que
4: a més el seu fill encara, encara és músic i encara toca coses, no?
2: El Xupi? Però,
4: sí, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava. Llavors un dia em va dir, el Xupi porta perruquí. I vaig dir, ostres, això del perruquí em va quedar gravat, això del perruquí.
2: És que s'ha perdut molt el perruquí,
4: clar,
2: eh?
4: Clar, que sí.
2: Deixa'm dir que, per sort, tots van a Turquia ara.
3: Deixem-ho, deixem-lo, no?
4: A veure, el perruquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en perruquins, no sé si ho sabeu, això.
2: No. El Toni Santos, que treballa fent els cabells, els perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya, Toni Santos.
4: Doncs ell, quan estava en el carrer Santa Anna, i ara que estan al carrer, que no me'n recordo com es diu, han canviat de carrer perquè no podien pagar el lloguer, perquè són coses que passen a Barcelona, que han de canviar de lloc.
2: Sí, sí.
4: Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven, i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, tancaven la cortina, li treien el perruquín, es quedava com es quedava, i llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
2: Ah, el Xupi anava aquí,
4: I el Xupi no anava aquí, però el Xupi portava perruquí. No? I llavors, resulta que, clar, això del perruquí vaig pensar, això és molt maco, no? Perquè un cantant amb perruquí, tot va començar a partir d'aquí, amb això. I llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigoti postís, amb patilles, tot postís al perruquí, i llavors, quan el teníem ja muntat, vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, i és a dir, que a la Bodega Bohèmia si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
2: Explica-li a Clàudia Arcarons.
5: Que és molt jove, la Clàudia.
2: Sí, ja. Què era la Bodega
3: Bohèmia?
4: La Bodega Bohèmia
2: sempre
4: estava...
2: Sempre fa servir de frontón, eh? Ja em perdonaràs, Clàudia.
3: Ui, ho entomo.
2: Explica-li a les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
4: La Bodega Bohèmia està al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
2: Barri Xino.
4: Barri Xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia, entren, passen. No era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall. Llavors hi havia un senyor que tocava piano, que estava sempre d'esquena al públic.
3: En perruquí era... o sense?
4: Sense perruquí, que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
2: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
4: M'agradaria recordar com es deia.
2: Ja et vindrà.
4: Llavors, aquest senyor tocava piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants, o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i anaven a les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havia tres passis, començaven a les 8 del vespre, però així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12, o alguna cosa així. Bueno, llavors hi havia tres passades. Tu anaves passant per tots els d'això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, t'arreglaves, et vesties, i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon pas i el tercer passi. I això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
2: Tothom fumant, evidentment.
4: Tothom fumant, era molt per local, molt petit, amb tauletes.
2: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
4: El 91, 92, ja va ser. I llavors la Bodega Bohèmia era un lloc on hi havia fama de que la gent anava a riure-se'n, això ho van dir encara ahir, de la gent que estava actuant. Jo
2: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com el les nostres estimades glòries.
4: I tant. Jo discrepo una mica, la gent anava tan bona, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc. No? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dins d'un lloc que no era una burla descarnada, era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tot aquest ferum de... Hi havia dues persones que venien de travessis, una el Gilda Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre, com es deia aquell home? Bueno, perdó, no me'n recordo.
2: Bueno, la Gilda Lobe, mítica,
4: que va morir fa poc.
2: Sí.
4: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
2: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
4: Poder sí, més antiga.
2: Però no fixa, no.
4: Quan jo vaig a ser-hi, no. I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però a més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una dona que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, I, bueno, tot, gent tenia, tenia diguem-ne, estils diversos.
2: Bueno, en qualsevol cas, és una Barcelona desapareguda.
4: Una Barcelona desapareguda.
2: I aquest espectacle, clar, el que fa és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes, artistes. Sí.
4: Artistes, artistes.
2: Artistes, artistes.
4: Per això, no? Villarosa
2: fora
4: diu
2: del
4: això.
2: Temps, fora, clar, de les modes, clar, fora del màrqueting, no?
4: Per això diu allò, això, Villarosa. I l'arte és efímero, i se da quan se quiere dar. I no, no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. Mm-hmm. I s'ha acabat el bròquil, eh? I deixem-nos estar que es dirigeixin, que ens diguin que vas a fer això, i que tota aquesta història, fora, no? L'art en el sentit més, més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la bodega primer, tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
5: El Santos estava content.
4: Anàvem
5: fent perruquins.
4: I n'hi havia un que portava una perruca així, com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors jo pensava que me n'han fotut aquesta gent, no? Perquè tots. Bueno, és igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyores se les posava sobre el perruquí.
5: Oh, doble capa, doble capa.
4: Compartíem camerino, jo ho veia això, i el perruquí quedava tot així.
2: Bueno, doncs aquesta setmana la Becket una mica aquell esperit de la bodega bohèmia ha tornat a emergir.
5: Bueno, que avui és l'última funció.
2: Avui és l'última.
5: A les 6 de la tarda, no?
4: Sí. Per sort ha vingut cada dia el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Perquè li vaig dir, si llegues tarda no cobres.
2: Oriol,
5: digui'm.
2: Oriol, no.

0: A veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? En
1: 27.
0: Vas anar a l'institut,
1: sí.
0: No? Abans de donar uns quants toms per la vida.
1: Sí,
0: no? Perquè això. La teva família, tu ets fill únic, el teu pare volia que fossis advocat.
1: Advocat.
0: Home de lleis.
1: Sí. I jo ja vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i ho vaig deixar-ho tot i vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manuel Dueso, que en pau descansi, fa poc va morir, l'Artur Costa, la Montse Guallar,
0: la Belfolk també?
1: Benz, la Belfolk, i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també una cosa preciosa treballar.
0: Quasi 40 anys després, retrobar-vos allà.
1: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
0: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, que comences per... Tu has fet de tot a la vida.
1: Sí.
0: Vas començar fent familiar, crec, el primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
1: La Trepa.
0: La Trepa.
1: La Trepa i lo de Cuc.
0: Sí, i un altre, com es deia?
2: Tarrabastall,
1: Tall-Vall-Ventall. El Tarrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules i feia aquesta, com que era poeta també, se li va acudir a ell aquest nom, no? I vam dir, home, però això és molt llarg, no? Tarrabastall, Tall-Vall-Ventall, no? Però, bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. L'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena. A segon curs vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer perquè volíem proposar que l'institut fes tota una vertent de teatre de carrer. No? De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
0: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
3: Exacte.
1: Bueno, una cosa així. I llavors, per nosaltres els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
0: Sí. I gràcies al teatre ja t'has tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
1: Bueno.
2: Jo no el veig gaire tímid, ara ja.
0: Pues ell parla sempre d'una timidesa, no sé si... te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
1: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient tampoc d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa... diguem-ne, no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat cap a una altra cosa, no? Crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Vull dir, sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran... el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a... Bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és... el voyeur, l'exhibicionista. Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
3: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
1: Què vol dir? Mai ho he fet.
3: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, eh? Alguna vegada.
0: Era amb un cartell.
1: Sí.
3: Exacte, fa poc el cartell del Com toca de passa meva, aquí el programa del cicle de la Beckett surt aquí... nu, però molt decentment, que no es veu res. Bueno, el gangbang, ensenyant el cul.
0: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
4: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara. Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot. Prepari'm, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
0: Aquest en podria ser un bastant, el mític Sony Tot, de Mario Gas, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Aquest va ser un dels muntatges, diguem-ne així, forts, en els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morant i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir, presenta't el càsting de la Sweeney Todd. I vaig dir, no, home, no, perquè vaig de presentar el càsting de la Sweeney Todd. Si estic treballant això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar. I llavors, no, portava ja 9 mesos fent la Pareja. I em vaig presentar el càsting i em van agafar. Mario Gas havien fet també

0: amb la meva dona coincidíem, havíem fet òperes al Grec, havíem cantat...
1: Aquest senyor canta, eh?
2: Sí, sí, el senyor canta cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones de Ciutat i Tot.
0: I
2: tu, el de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
0: Em ve de la Sarsuela, això, sí, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela i vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Mori de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Mori de Guerra amb l'Ausenci, i era el meu pare, era un gran melòman i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera, jo volia ser cantant d'òpera, i la cosa va quedar doncs,
2: t'arribava?
0: Cantant de cabaret.
2: T'arribava la...
0: I, sí, sí, bueno, m'arribava, bueno, no, perquè hi havia coses que em costava de fer.
3: Justet.
0: Em vaig quedar una miqueta justet allà a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs que analitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses. Sí,
2: I jo he de dir que per mi, com a espectador o com a crític, digue-li H, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena, però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos, el Xavier Albertí, sí, el Crònica Sentimental d'Espanya, la Sala Montaner, el PPP, sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no? Entens el Montse Esteve, el Xavier Pujol Ras, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia La Reina de la Nit, que també això sembla aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no? Encara
0: i tant, continua. I tant. Amb l'Albertí la primera cosa que vaig fer va ser el Càndid del Bernstein, al Romea, que va ser després del Sweeney Tot, vaig fer un càsting i em va agafar. Llavors vam fer...
1: Però un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
0: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
1: Ah.
0: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació a escena, que va ser amb el PPP.
1: Ah.
0: I que al final no la vam fer la fel·lació, no?
1: No es va fer aquella escena, al final.
0: No, es va fer simulada.
1: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquesta carrera guadiana que dius, en moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
0: Sí, però bueno, he fet dues coses.
1: Per demanar a treballar.
0: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veia allò que diuen repartiment en curs. Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre, i bueno, escolta una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que ja va ser a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. I muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feines muntàvem una cosa.
2: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria Andreu també, us inventeu projectes.
0: Sí.
2: On tu treballes,
0: sí.
2: O no? També amb altres directors o actors.
0: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrenca Cors, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals sempre hem estat portant endavant projectes, com el Boris Vian, aquestes coses així. No? Bueno, vull dir que...
1: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, Sweeney Tot, que encara està sonat de fons, sí. Crònica Sentimental d'Espanya... i Gang Bang.
2: Gang Bang, que abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle va veure molts culs, perquè era, ja si ho recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gang Bang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai,
1: al costat de la Sagrada Família,
2: durant la visita del Papa
1: a la Sagrada Família.
2: Exacte.
1: No aquesta última d'aquest any,
2: no.
1: Una d'imaginar.
2: Bueno, l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia des de l'Anna Moliner la gran Àngels Poc, i també el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví,
0: el Jordi Figueres.
2: Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
1: Però és que tenim el moment.
0: Ah, sí?
1: Escolteu.
4: Un
1: moment de què està passant?
2: Això és molt fort, eh?
1: Silenci. I al final aplaudint, perquè els actors us vau quedar allà, sí, imperturbables. Sí, sí, tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
0: Bueno, allò va ser inesperat, va ser justament una part que deia jo del text, no?
1: Tu donaves amb tanga, per cert.
0: Sí, jo al Miró ja li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el Cara al Sol mentre se'm pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia a Gang Bang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la lluvia dorada, no?
2: Ara, molt pel públic del TNC de diumenge tarda. Vols tocar-se d'Igualada.
0: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el Cara al Sol mentre m'estan pixant a sobre, em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam... En el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i ja m'insinuava amb un dels clients de la discoteca, li deia, preneu i mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos, en el moment que deia això, va ser quan van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser... Per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
2: Clar, van entrar, van saltar a l'escenari, clar, més de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar
0: bombes fètides.
2: Bombes fètides.
0: Van envair l'espai escènic, el d'Òscar Castellví, que estava a la barra, perdó, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets de la que hi havia en el bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Perdó. Llavors la cosa es va apaivagar, va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
1: Vista. Bueno,
0: la feina de la regidora és aquesta, però a més ho va fer-ho... Va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, es van que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... I es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un mosso d'esquadra a cada cantó de l'escenari.
2: Imagina.
0: I es va fer la funció amb els mossos d'esquadra protegint l'escena.
2: Sí, sí, i m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que a més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, era un tio... Clar. I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari, ja havien vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala tallers ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar. Clar. Segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
0: Clar.
2: Allò va ser molt, sí, molt, molt sonat.
0: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, a algunes, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí s'està fent una obra contra el papa, o no sé què, deien coses així, no?
2: Sí,
0: van caldejar,
2: ja tothom s'hi va.
0: Van caldejar l'ambient amb una manera determinada i ja la van preparar les coses.
1: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera... Cómeme el coco negro de la cubana.
2: Ai, Oriol, això que no vaig llegir...
1: Mira, ho vam llegir al País, no aquella seria. Entrevista que et va fer el Jacinto Antón, sí, ara aquest agost, sí,
2: al quadern.
1: I els vas dir que no a la cubana?
0: Sí.
2: Hosti.
0: Bueno, aquesta va... Les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que em vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. Hi va haver una època que vaig militant a l'antimilitarisme i en el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista, que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per cercles així minoritaris. Llavors resulta que estava assajant l'illa d'Alto el Fugar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
2: Maurici Ferrer?
0: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra, l'illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I ell li deia, a mi no em vinguis a fer de dona, i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xus Estruc, que buscaven gent per fer el Comem el Coco. I quan va acabar, un dia em truca al Milà, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir això, exactament. Mm-hmm. Diu, i m'ha dit que estiguessin en el Comem el Coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa que era la meva, l'escola, la gran escola, la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no, aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Ah. Però quan vaig veure el Comem el Coco Negro vaig dir, manca...
1: I el que va ser, i el que va ser jo, eh?
2: Home... Yeah. Doncs... hauries encaixat molt bé, ah, allà amb el Jaume Baucis, el Celcia...
1: Estaríem recordant i banyant-nos sí. en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Puigtauler té una secció a fer.
2: Ai, ja,
1: I a més, avui tenim en Quimi Porteta, el saludarem perquè tenca el festival, no, el Mercat de Música
2: Mercat,
1: Viva.
2: El Mercat de Vic.
1: Però, per acomiadar, Dalida... Sona, eh?
0: I tant, i tant.
1: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
0: Sí, tècnicament.
1: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Gambang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
0: Bueno, doncs es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi arriba un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja... Es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
1: Bueno, i sou tants, perquè d'ara en parlarem d'això, Oriol Puigtauler, sí, sí. Els grans actors grans de
2: cada cop més,
1: que tenim aquí a Catalunya.
2: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general... envellir i fer anys estem cada cop més estupendos i estupendes, ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50, sí. I nosaltres recordem les nostres iaies abans que tenien 60 anys i ens semblaven grans i ara 60 anys és la flor de la vida.
1: Total.
2: I sí, en parlarem de tots els actius que estan.
1: Doncs Oriol, Genís, queda't, i així sents el que diu el senyor dels teus companys.
2: Quedar,
1: no?
2: Molt
1: bé. Oriol, i no us perdeu sobretot el cicle Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, exacte, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa.
2: I també serà el Heartbreak Hotel amb la Morta Venècia, que finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
1: I vinga, i pa'lante.

0: és comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Tendreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Es que estás como nunca.
1: Estoy como nunca.
0: Bueno, tú també.
1: No, bueno, però jo vull estar com... Jo de gran vull ser l'Oriol Genís. Jo de gran vull estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montsal Canyet, o com en Bana Colotxa, o com en Jordi Soler, o com l'Ima Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen, doncs, amb més feina que mai. Per exemple, Montsal Canyís, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove, doncs, del teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyís, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montsal va tenir a l'estiu aquí,
2: sí,
0: eh? No?
2: Sí, la... sí, sí, sí, sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí, sí,
1: exacte, sí. A la Factory, que l'Oriol també hi era, a Factory, que jo crec que és un dels espectacles del Grec, passat aquest, aquesta unió de la Somni d'estiu amb la Factory del Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un èxit.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
2: Exauridíssim.
1: Era la jove, la Pinyon, dels grans.
0: La
1: jove,
0: sí, sí, sí. A mi m'encantava molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant, d'enamorar-se, no? Exacte, que és, sí, bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la
1: exacte
0: mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text... exigent de la Conillé, però una direcció exigentíssima i difícil de l'Albert Arribas, un director que coneixes tu molt bé, que van fer-ho a la Beckett, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en 79.
1: 79, 79. O Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb la Promesa de l'Alba. O llavors podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marcos, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Fleischer.
1: Exacte, la Fleischer. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Està allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Què ens deies abans d'entrar per antena?
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè mantenen el seu moment de glòria, i això sobretot al món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, sí, que no, millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant, els creadors de ficció s'hauran de posar les piles aquí, no?
1: I els públics que tenim als teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
0: representació de totes les edats.
1: I també hi hauria més representació, com tenim als carrers de Catalunya, de diversitat, també hauria de ser dels escenaris, això.
3: També hi ha la transmissió de l'herència i del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
0: Mira, ara, doncs aquí torna a sortir la teva filla.
3: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
1: Exacte.
0: Estàs orgullós, eh? Sí. La teva filla.
1: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé. Sí. Home, sí, té una bona...
3: Té una bona
1: genètica, també.
2: Però ets exigent,
3: No? Però no.
2: Ets d'allà abans passar-li notes de dir que no...
3: Jo tinc allò de la... Bueno, que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui aquí a favorir. No, sí, clar que sí.
0: Sí, però què anava a dir? Ets com la voladera, que se'ls enduïa els seus als camerinos quan feia funció i passava més hores al teatre que a casa.
3: Sí, és veritat, i per una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino i se'l posava en un calaix.
1: I el tancava.
3: I anava a cantar Wagner, i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calaix.
0: Home, llegenda urbana, això. Bé, doncs, Per molts anys.
1: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure els teatres.
0: Perfecte.
1: I visca.
0: Escolta,
1: visca.
0: Parlant de veure els teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
1: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, al Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Passa del Rei.
0: Amb la Veronal.
1: El nou espectacle, la Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, o dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de... tot fent la vella Helena, Miquel Masfiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
0: Lima Colomer estava a la vella Helena,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi havia Lima Colomer, l'Isaran, l'Omar...
0: Jo m'ho poso la pell de Lima Colomer.
1: Sí, sí.
0: Anar a veure ara això de la vella Helena.
1: Em sembla que la companyia ha parlat amb el Canyís i la Colomer, no? Per
3: el Juanjo Puigcorbé.
1: El Puigcorbé també hi era, el Reixac... I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
0: I acabo, en un minut, que ens queda... Què passa això amb el Zuckerberg, que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Sí. Bueno, aquesta és la teva sintonia.
1: Molt
0: bé. Jo volia sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
1: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diner i una habitació pròpia.
0: Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella al Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui, jo no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
1: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta. Perquè, és clar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, el Clara Sánchez, que l'havien vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
0: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle, vull dir. Doncs fins aquí. Oriol Puigtauler, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: I una abraçada forta.
3: Gràcies.
0: Rem de parlar amb Quimi, eh?
2: Toquem-lo, no?

0: Bé, i abans d'acabar, tornarem a casa teu, a Vic.
1: S'hi ha de tornar, s'hi ha de tornar.
0: S'hi ha de tornar perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un bigatà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
0: Ara bon et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, fer feins i documents que ho acredita.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: de... I un llibre, una gira,
2: o sigui, sí, tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però òbviament al ser a la ciutat on visc, doncs pràcticament cada any el visc, sempre visiten companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, volta al voltant de la música i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
3: Sí. Us heu numerat o no? Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat. Feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat. No?
0: La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrats i n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer el Manolo...
0: Tenies més,
2: doncs,
0: vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril, i abans els Dumpers, i això, i jo composava tot i cantava. O sigui, és una mica com si l'último, humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable. Òbviament, l'època de l'último va ser fantàstica a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però, bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer, i continua sent-ho, la veritat. Mm.
1: I mirant enrere, amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, eh? O sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys, i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons, de les quals puc triar i les puc cantar molt content, i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys, i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure.
0: I el cançoner va creixent, perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé, sí, està sempre a la cuina. Sí,
0: sempre cuinant, no?
2: Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, sí, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir, doncs, que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho, i tot han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes, a tots els nivells, però que ha estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo ja vam fer un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liar, tu, també, eh?
2: Sempre, em deixo liar, però, i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui, ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies. Tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant, els he lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè, sí, la gira que ara estàs posat, el lema és ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros.
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat, abans el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre lema és ja ens avisaran, no sé per dir, no, quan plegareu? Dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaires ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici i és un plaer.
0: Però si ja saps, Quimi, a més, que en el món del rock ja ningú jubila. Vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, que han estat rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys...
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu.
2: Això no falla, eh? Vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, eh? No patiu.
0: I per tant, què els diem aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de l'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves... Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està, i de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira. Ara toca no gira, bàsicament, perquè si no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això...
0: Del concert aquell del 99,
1: exactament.
0: Que hem sentit abans.
2: Ah, sí.
4: No, jo penso que el límit que marco és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats, i tenir temps per...
5: I si les altres coses van
4: bé,
5: ens
4: enganyem. Sí, tot va bé,
5: perfecte,
4: però hi ha moltes altres prioritats. I ho dic amb tota sinceritat, no és una posse. Potser quan tens 18 o 19 anys, la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, buscar la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell. Però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Tots no ho he pensat.
2: És veritat, sí. Bé, o sigui que tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tornar a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això que és diferent, van passant els anys, però bueno, aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista també em farà vergonya perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats doncs, a difondre-la i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí a 20 o 25 anys i...
2: Bueno, la millor és ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20 o... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14, ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Ho deixem aquí, bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia
1: setmana,
0: Arcarons, el control, Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida, des del Firamós de Lleida. Adéu-siau. Tinc una bèstia dintre.

0: l'altre bandul has de destruir.
1: Noi, no sigui... Tot és comèdia. Ràdio Lleida, Cadena SER.
2: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
3: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a FederOptics 1986, els teus teis, Visió Expert a Lleida, a l'avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho s'entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: T'esperem a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida, al carrer Almeria 1.
6: Ciudad de Verga.
7: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
6: Karate Verga.
7: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
8: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
9: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
8: Aconseguirem ser virals?
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: On t'has ficat aquesta nit?

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminan la semana evidenciando lo profundamente opuestas que son sus posiciones políticas con la crisis de Ceuta. El presidente del Gobierno sigue prometiendo, más de 50 días después de la entrada masiva, que el Gobierno resolverá la crisis. Pide Sánchez a la oposición más convivencia y menos confrontación.
2: El Gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Para Feijóo, las personas, también los adolescentes y niños que están en Ceuta esperando una solución, son todos invasores. El líder del PP, que presidió 13 años una comunidad en la que la emigración gallega marcó las generaciones pasadas, ha vuelto a relacionar delitos y ocupación con la migración. Promete cerrar la frontera a cal y canto y sigue intentando alimentar la teoría de que algunos de ellos se han jugado la vida en el mar, pero no para trabajar.
3: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte. Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede. Y no lo vamos a permitir.
1: Esto mientras, en Ceuta, los 1.700 migrantes alojados desde el viernes en el puerto han pasado su segunda noche en esas instalaciones, en donde esta mañana hemos visto cómo se está instalando ya una nueva carpa. Julia Molina, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El objetivo es aumentar el espacio de acogida hasta llegar a las 10.000 plazas en total en Ceuta. En uno de los campamentos del puerto se está levantando una nueva carpa. Es algo más pequeña que las otras tres que están ya en funcionamiento y que albergan en total a 1.000 personas. Está montada la estructura, pero todavía queda cerrarla y trasladar allí las camas. En la zona hay maquinaria de obras junto a los baños y las duchas, que en un inicio dieron algunos problemas, pero que ya están funcionando con normalidad. Los que consiguieron plaza van identificados con una pulsera en la que llevan escrito el número de su cama durante la mañana. Aprovechan para salir a dar un paseo, vuelven ahora para el reparto de comida.
1: Del exterior, tres puntos de atención a esta hora. Alemania celebra hoy elecciones en otros dos estados federados, elecciones que pueden poner en la cuerda floja el liderazgo, atención, del canciller Friedrich Merz, María Ibáñez.
5: Cita con las urnas en Berlín y en Mecklenburgo. En esta última región, la CDU, el partido del canciller, apenas obtendría el 6% de los votos, según los sondeos, que otorgan una disputa muy reñida entre los socialdemócratas y la ultraderecha de AfD, que sigue creciendo también en Berlín, donde podría ser la tercera fuerza. Los colegios electorales cerrarán a las 6 de la tarde.
1: También celebran elecciones al Parlamento en Rusia durante este fin de semana, en un día en el que Moscú denuncia el mayor ataque de Ucrania desde el inicio de la invasión, Sera Fernández.
6: Un ataque con más de 1.600 drones, la mayoría interceptados, y que el alcalde de Moscú ha señalado como la mayor ofensiva con drones realizada por Kiev desde el inicio de la guerra. El ataque se produce durante el último día de votación para las elecciones parlamentarias rusas y ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos y una refinería dañada.
1: Y hablaremos también de la cumbre de la ONU que empieza esta semana en Nueva York, después de que Donald Trump haya anunciado este fin de semana un acuerdo con Dinamarca para hacerse con el control de la seguridad en Groenlandia. Adrián del Pozo.
7: El debate general de la ONU arranca el martes. Hasta el lunes, sobre la mesa, las guerras o el debate ético sobre la inteligencia artificial. Intervendrán en el pleno Antonio Guterres en su último discurso como secretario general, Macron, Sánchez o Trump, que además tiene otras citas en la agenda en los márgenes de la cumbre, desde la firma del acuerdo sobre Groenlandia a la primera reunión bilateral con la venezolana Delcy Rodríguez.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, dos titulares más. Un muerto y al menos 18 personas trasladadas al hospital después del incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona. Almudena Lopesino, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aida. Una paciente ha sido detenida como presunta autora del fuego que se originó anoche en el centro psiquiátrico. Una mujer de 56 años, como dices, ha fallecido y otras 18 personas están heridas. Un hombre de 62 años permanece ingresado en la UCI. El incendio ha obligado a reubicar a 50 pacientes de la residencia.
1: Y en Madrid se busca el responsable de la muerte violenta de una mujer de 34 años en Leganés este sábado. Según la delegación del Gobierno contra la violencia de género, se investiga como un asesinato machista.
8: Se trata de una mujer de 34 años. Al no responder a las llamadas, su padre fue a su casa. Al entrar, lo vio todo revuelto y prefirió llamar a la policía, que se la encontró muerta en la habitación y junto a ella un cuchillo con sangre. No hay detenidos por el momento, pero se investiga como un crimen machista.
1: Así viene este domingo 20 de septiembre, en el que la meteorología parece que se ha quedado semanas atrás en el calendario. Beatriz Carmona, buenas tardes. tardes.
9: Buenas tardes. Sí, parece un día veraniego con temperaturas de 35 grados en Ourense o Pontevedra, donde tiene activado el aviso amarillo. Temperaturas similares en Córdoba y Jaén y por el centro de la península, donde ronda los 30 grados, como en Madrid y Segovia. Por el área cantábrica, algo más de fresco, una media de 25. El cielo soleado en casi toda la península, pero la tarde deja intervalos de nubes en Murcia y Alicante.
1: Y en los deportes motos, pero sobre todo la jornada de liga con el derbi madrileño. Juan Marín, buenas tardes.
10: Muy buenas. A partir de las 4 y cuarto se juega el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, un partido clave para tratar de seguir la estela del Barça. Ahora en directo acaba de comenzar en el Coliseum el encuentro entre Getafe y Málaga, que por el momento va 0-0, y en MotoGP ya se corre en el Gran Premio de Austria, con de momento Jorge Martín primero y Bezzecchi segundo.
1: Empieza ahora 14 en la cadena SER, 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
0: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bona tarda. Sánchez i Feijóo escullen Catalunya com a escenari per l'inici del curs polític.
2: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
11: El president espanyol carrega contra el líder del PP, a qui acusa d'assemblar-se cada vegada més a Vox, mentre que Feijóo li torna les crítiques i demana suport als catalans per canviar el rumb polític del conjunt de l'Estat.
3: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
11: Carles Puigdemont assegura que tornarà a Catalunya i recorrerà el país quan els jutges espanyols li apliquin l'amnistia.
12: It's my first intention when I arrive, some of an immersion in the reality. To touch again.
11: És la meva primera intenció, diu l'expresident, que ha reaparegut davant la premsa concedint una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Unes 5.000 persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els manifestants claven contra el projecte pel seu impacte ambiental, turístic i social. Avui, que en aquest Hora 14, ens endinsarem a la Pedrera.
13: Quan mireu un edifici de Gaudí, quan mireu la Pedrera, penseu, aquesta forma, quina funció té? És ajudar a mirar forma, funció i estètica van juntes. En Gaudí no hi ha cap forma que sigui perquè sí.
11: I dels esports, el Barça marxa invicte a l'aturada de seleccions després de superar el Sevilla amb hat-trick de Rafinha.
14: Pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui.
11: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en plena precampanya política. El president espanyol s'ha defensat davant les crítiques de PP i Vox i ha volgut exhibir múscul a la tradicional festa de la rosa socialista. Mentrestant, Feijóo ha carregat contra Sánchez per, entre d'altres, la gestió de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que Catalunya és el punt de partida per canviar el rumb polític de l'Estat. Anem a PAMS. Laura Pons, bona tarda.
15: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
11: El socialisme s'ha reunit avui a Gavà per demostrar el seu suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, immers, com dèiem, en la crisi de Ceuta i en plena persecució judicial. Els socialistes, Laura, han contraposat el seu discurs davant del de PP i Vox, que segons ells són cada vegada més semblants.
16: O Trump, sí, és un acte, o carne.
15: És un acte que es converteix en el tret de sortida d'un curs polític complicat, auguren els socialistes, però també apassionant pel calendari electoral. De fet, els dos discursos, tant el de Salvador Illa com el de Pedro Sánchez, han confrontat directament amb els populars, criticant a Feijóo per seguir els passos d'Abascal, que va venir divendres a buscar vots, diuen, a Barcelona, i avui fa el mateix el líder dels populars. Per això, diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, estem davant d'una cruïlla i cal escollir entre dues opcions.
16: O Trump, o carne. O Trump o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez.
15: I és que de cada nova crisi, referint-se a Ceuta, hi ha una nova deslleialtat del Partit Popular i de Vox per desgastar, diuen els socialistes, diu el president del govern Pedro Sánchez, que defensen el discurs del cuanto peor mejor, un argument recurrent, però que no aconseguirà doblegar el socialisme, i més tenint en compte que els de Feijóo, diu, s'acosten cada vegada més als de Abascal.
2: van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
15: Ha sigut un acte per exhibir el suport del PSC a Sánchez. El president del govern es recolza a Milla per encarar aquest nou curs polític marcat per aquest calendari electoral que superaran, diu Sánchez. De fet, ja fixa l'horitzó al 2031.
2: Cuando las ganemos, ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda, también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria!
15: Sánchez s'acomiadava amb crits de no està solo, càntics de la militància socialista, aquesta Pineda de Gavà, escenari de la Fira de la Rosa.
11: Laura, gràcies.
15: A vosaltres.
11: Per la seva banda, el Partit Popular assegura que Catalunya és la peça clau per completar un canvi total a Espanya. En un acte avui a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, per exemple, a la xarxa de Rodalies, Ferran Dalmau.
17: Tot i que Feijóo s'ha dedicat a l'acte a carregar contra Sánchez, de qui diu que ha dimitit en la gestió de la crisi de Ceuta, també ha fet moltes referències a Catalunya. Ha parlat del dèficit d'inversió de l'Estat i de la crisi de Rodalies.
3: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza.
17: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dart a Salvador Illa.
3: Va ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
17: En referència a l'independentisme, diu que s'ha de passar pàgina definitiva.
3: No quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
17: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
11: Qui també s'ha pronunciat avui és Carles Puigdemont. Més d'un any després de la seva última entrevista, el líder de Junts ha assegurat al diari britànic The Sunday Times que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. Puigdemont ha dit fa temps que pensa en l'estratègia a seguir, que executarà sempre que els tribunals espanyols Pau Puig li apliquin l'amnistia.
18: Sí, Gemma, és el pla de Puigdemont per quan torni a Catalunya, recorre el país i a partir d'aquí decidir què és el millor per al seu futur polític. A l'entrevista publicada avui al The Sun Times, l'expresident assegura que si el jutge espanyols li apliquen l'amnistia, tornarà. També assegura que sempre ha estat en contacte amb el seu equip per saber de primera mà què passava a Catalunya.
12: I try to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But
18: Puigdemont ha aprofitat l'entrevista per carregar contra Pedro Sánchez pels diversos casos de corrupció que l'envolten. Tanmateix, també reconeix que el president espanyol està patint abusos evidents per part de la justícia en referència al cas de la seva dona.
11: Encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. El partit culpa directament Sergi Sabrià i Marc Colomer.
18: Aquí assenyala directament com el responsable, com deies, dels cartells. En aquest moment, Sabrià i Colomer eren els vicesecretaris de comunicació del partit. Més enllà d'ells dos, l'informe final apunta 2 exmilitants més a qui ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i a la ciutadania. L'informe que tanca l'expedient és l'últim dels informes oberts internament pel cas.
11: Hora 14 i gairebé 14 minuts. Milers de persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats han convocat una mobilització aquest migdia que ha recorregut els carrers de la capital catalana per protestar contra aquest projecte. La protesta arriba 5 dies després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda al primer pas per fer realitat l'ampliació.
18: 5.000 persones d'arreu de Catalunya han sortit al carrer per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb pancartes en què es podia llegir "Vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc, ni un euro per l'ampliació" o "Barcelona per viure-hi".
19: No és necessari més turisme.
20: Necessitem més habitatge i més rodalies, rodalies que funciona.
21: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport, perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
18: Els manifestants han protestat contra els possibles efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes. Sota el lema "Ni ara ni mai", un dels clams més repetits aquest migdia ha estat aquest.
22: No, no, no!
18: La manifestació convocada per la plataforma Zero Port ha agrupat més de 200 entitats socials, ambientals i sindicals que han sortit des de la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Pel que fa als partits polítics, a la protesta hi han assistit Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP.
11: Són 5.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 30.000 segons els organitzadors. I atenció al crit d'alerta que han llançat aquesta setmana els socorristes, coincidint amb el final de la temporada de bany en què han mort 27 persones. Les platges catalanes, diuen, són insegures perquè no hi ha prou professionals, Cristina Artacho.
4: Per llei, una piscina municipal de 5 metres no pot obrir si no hi ha un socorrista. En canvi, però, en una platja, només un vigilant ha d'estar pendent de vegades de fins a un quilòmetre de sorra. A més, a cada municipi és diferent perquè no hi ha una normativa unificada a tot Catalunya. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
5: No se sabe cuándo empieza y cuándo termina la temporada. Y entonces hay un montón de ayuntamientos que al igual tienen los chiringuitos funcionando, el parking cobrándose, la capacidad hotelera muy alta, sin que exista un servicio de salvamento y socorrismo. Y la consecuencia de eso es que tenemos muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado seguramente muchas de ellas.
4: El sector exigeix que reguli la professió. Volen tenir garantides unes bones condicions laborals que, segons ells, es tradueixen en treballar millor, és a dir, poder fer més prevenció als banyistes i actuar més ràpid quan hi ha emergències.
11: 2:16 de la tarda, l'assemblea de docents ha acabat sense concrecions. Mestres i professors es van reunir aquest dissabte a l'Hospitalet de l'Infant per decidir els pròxims passos de les mobilitzacions, però finalment Ferran no es va arribar ni a acordar un calendari.
17: La voluntat de l'Assemblea Educativa de Catalunya era preparar un nou curs de mobilitzacions i vagues, tot i això la trobada va acabar sense gaires concrecions i sense arribar a detallar ni tan sols el calendari de protestes. El que sí que van deixar clar és la voluntat de mantenir aquestes mobilitzacions. Cinta Díaz és la portaveu de l'Assemblea.
22: Aquest l'inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
17: Recordem que l'última vaga, que coincidia amb el primer dia de curs escolar, va tenir un seguiment del 9% segons la conselleria, del 30% segons els sindicats. Segons l'assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. Entre les demandes dels docents, menys alumnes per aula, més recursos per l'escola inclusiva i cobrar les sortides i les colònies.
11: Mentrestant, Barcelona s'assuma a la idea dels supermercats públics de l'alcalde de Nova York. Després de reunir-se als Estats Units amb Zoran Mamdani, Jaume Collboni ha anunciat un pla pilot per apropar els productes frescos a un preu assequible als barcelonins.
17: Després d'una reunió de mitja hora amb l'alcalde novaiorquès Zoran Mamdani, Collboni ha anunciat una prova pilot al barri de la Marina, inspirada en el projecte dels supermercats públics.
23: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
17: Mamdani, per la seva banda, s'ha interessat per la limitació del preu dels lloguers, per l'eliminació de llicències de pisos turístics i pel projecte barceloní de climatitzar escoles mitjançant els diners recaptats amb la taxa turística. Avui, Jaume Collboni participa als Estats Units a la reunió Urban 20, una cimera de ciutats per afrontar qüestions com l'habitatge.
11: 48 hores és el termini que ha donat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a l'empresa d'intèrprets per l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Després de la polèmica aquests últims dies, Espadaler ha assegurat que volen actuar amb coherència.
24: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
11: 11:00 i seran 3:15. Repassem en format més breu la informació de successos. A Girona, internament en règim tancat pel menor de 17 anys detingut divendres per la violació d'una dona a Vidreres dissabte passat.
17: El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors un cop fet l'arrest i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia manté oberta la investigació.
11: A Barcelona, els Mossos han detingut un jove de 19 anys relacionat amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso al juliol.
17: Es tracta de la tercera persona arrestada en relació amb els fets després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'han detingut per aquest crim i també per participar d'un grup criminal i per un tiroteig a l'Hospitalet.
11: A Lleida, el jutjat de Guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos joves de 22 i 24 anys respectivament detinguts per la baralla multitudinària amb matxets dimecres passat a la plaça dels Pagesos.
17: El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La baralla va passar aquest dimecres. 5 persones van resultar ferides i dues d'elles van necessitar intervenció quirúrgica.
11: I en les últimes hores, dues operacions dels Mossos han acabat amb diversos detinguts per robar cablejat de la xarxa de trens. Aquest dissabte han passat a disposició judicial 5 persones per un intent de robatori. Ara, al Vallès, els Mossos han enganxat un altre lladre infraganti.
17: A Granollers han detingut un home de 41 anys arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia vist una persona sortint de la zona de vies ferroviàries carregant un sac i un carretó amb cablejat. A les 5 de la matinada de dissabte el van enxampar amb material robat.
11: Publicitat i tornem.
6: Cadena SER. La Marina
7: van donar la notícia que

0: van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava, i va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar, crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
2: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
2: Tot això passa aquí.
1: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
4: 8 minuts i seran 2:45, coincidint amb una setmana en què ens hem preguntat quins són els límits de la intel·ligència artificial, fins a quin punt pot ser perjudicial i fins on pot arribar. Hem demanat l'opinió al professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili i impulsor de la iniciativa Cívic IA, Manel Sant Romà.
5: Aquesta setmana amb la intel·ligència artificial no ha canviat la tecnologia, però sí que ha canviat qui diu i què diuen. Dissabte passat, Darío Modei, el director d'Anthropic, va publicar un assaig demanant que la indústria freni el ritme que fa més potents els seus models. En poques hores hi sumaven Sam Altman, d'OpenAI, Demis Hassabis de Google i el conegut Elon Musk. Dies abans, diversos investigadors de seguretat havien dimitit avisant que ningú no té un pla per controlar sistemes més intel·ligents que nosaltres. I el cap de l'equip que dins Anthropic s'ocupa d'això va dir que hi veu més d'un 10% de probabilitats que acabi molt malament. Algú pujaria en un avió que té un 10% de probabilitats de caure, dic jo? De fet, no parlen de demà, parlen d'anys i de probabilitats, i els que ara demanen normes són els mateixos que corren. I alguns surten a borsa aquesta tardor, per tant, escoltem-los amb esperit crític. Però el fons és molt seriós i ens compete a tots. Si la velocitat d'una tecnologia que ens afectarà a tots la decideixen quatre empreses de Califòrnia, tenim un problema molt greu. Aquesta conversa l'hem de tenir aquí i ara, i és urgent.
4: I de píndola d'opinió a píndola sobre arquitectura, avui l'última en commemoració de l'any Gaudí, la història de la Pedrera. L'hem visitat amb la seva historiadora, Sílvia Vilarroia.
6: L'últim encàrrec que rep i acaba en vida Antoni Gaudí és la Pedrera. Aquesta joia del Passeig de Gràcia era en origen un edifici que es va fer de nova planta. La casa amb jardí que hi havia a l'espai que ara ocupa es va destruir i es va construir un edifici veritablement singular amb pisos de lloguer. Va ser un encàrrec de la família Milà Sagimón, i el Sagimón és important perquè poca gent sap que en realitat Rosario Sagimón n'era la propietària.
7: Era ella que es va registrar l'edifici al seu nom, Rosario Sagimón, que era una vídua molt rica quan es casa amb Pere Milà i que, per tant, van ser els diners del seu primer marit, de Josep Guardiola, igual que el futbolista. Es casa amb ella molt jove i ella hereta aquests diners.
6: Segons la historiadora, aquest emblema de la ciutat de Barcelona és la base per entendre tota l'obra de l'arquitecte. La Pedrera recull tots els detalls que acumulen la resta d'edificis gaudinians. Poms, portes, finestres, parquet hexagonal, cels rasos o jocs de geometria. Entre les principals obsessions de Gaudí, la ventilació i la llum. Dos elements que van convertir els blocs d'habitatges en pisos avançats per l'època.
7: No és que els altres no fossin intel·ligents, però Gaudí, la seva intel·ligència la posa a l'abast d'una arquitectura diferent, no d'autora de cap estil arquitectònic, sinó que se centra entre la tradició i la modernitat per fer alguna cosa diferent.
6: I és que en Gaudí tot té un perquè, res és perquè sí. Ara la gestió de l'edifici és responsabilitat de la Fundació Catalunya La Pedrera, que treballa en la conservació preventiva, una tasca realment difícil per la complexitat de l'edifici.
7: Necessitem especialistes, especialistes en materials, especialistes en estructures, especialistes que en arquitectura i enginyeria ens ajudin a restaurar aquest edifici.
6: A La Pedrera hi conviuen veïns i turistes, 3.000 al dia, 1 milió cada any, que gaudeixen amb una simple visita de les formes, la funció i l'estètica de l'arquitecte.
4: Abans dels esports, atenció amb aquesta història. A Granyena de Segarra, la campana de l'església de Santa Maria torna a sonar després de 85 anys de silenci. L'última vegada que ho va fer va ser la nit de Reis del 1941, quan es va esquerdar per la fred. Aquest cap de setmana ja torna a sonar després que l'empresa especialitzada d'Àustria l'ha reparat i un fuster del municipi n'ha refet el Jou Mercè Marc. Granyena de Segarra.